0: Mon papa emprego pa là, metteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa emprego pa là, metteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa emprego pa là,
1: sa mamma emprego pa là, ma tata emprego pa là.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.
2: Heures du mat. Allez hop.

0: Lego palà, meteixo l'embu que sa mamma. Ama i amaga dolà, trobi di ma buco per la meliu clamma.
1: Un papa en prego palà, meteixo l'embu que sa mamma. Ama i amaga dolà, trobi di ma buco per la meliu clamma.
2: Un papa en prego palà!
1: Sa mamma en prego palà.